Fa temps que et sents desbordat? Estàs passant per un moment d'ansietat o de dol? Arriba a Barcelona la psicoteràpia experta adaptada a tu, Iterias. Amb un equip proper i amb experiència, t'ajudem a recuperar la teva estabilitat emocional. Descobreix Iterias i comença el camí cap al benestar. Som al Passeig de Gràcia 34 i a iterias.com.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.

0: però... RAC 105, la teva música.
1: La teva música.
2: La música. No podràs canviar d'emissora.
0: Aquest és el so. Aquest és el so.
2: RAC 105. We go to...

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.

comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matí a Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.

0: Col·laboracions més esperades, almenys pel que fa a la música en català, i aquí la tenim. Ginestà, Nil Moliner, amb qui estaràs? Doncs mira, amb mi, un dissabte més.
1: La teva música.
2: Amb Víctor Huguet.
0: 4 hores de ritme d'artistes tan increïbles com Jennifer López, de seguida Adela, nou fitxatge de RAC 105, o Dua Lipa, qui diuen que podria estar ja preparant el seu nou i futur disc. Seguim amb el Houdini. Bon dissabte. Bon dissabte.

0: Stella.
1: RAC 105.
2: Adela. 8 in LA.
0: La teva música.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Marta, vine'm a buscar.
3: Gorra Neta presenta Marta, una cançó divertida, fresca i amb una pregunta que acabaràs cantant. Ja saps com va el Google Maps?
2: No sé com va el Google Maps, sí.
3: Marta, la nova cançó de Gorra Neta.
4: Amb el suport del Departament de Cultura.
5: Escolta, i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
6: Ui, ens l'hem passat, no?
7: Que el preu de la gasolina no controli la teva vida. Gamma híbrida d'Ebro des d'1,7 litres als 100 quilòmetres. Des de 19.990 euros i amb un any de manteniment. I comença a pagar el 2027.
8: Aquest mes el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Ribera del Duero, amb Páramos de Legaris, Parajes de Callejo de Bodegas i Viñedos Félix Callejo i Corimbo de Bodegas La Horra. 6 ampolles valorades en 147 euros ara per 89. Amb enviament gratuït i dues copes d'vis al glas de regal de benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
9: Bon dia. El número premiat al sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser el
10: 78.408, 78408.
9: Sèrie
10: 86086.
9: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
11: Tina Codina, Best Moments.
12: Bon dia, senyores i senyors, i benvinguts a Quan s'apaguen els llums, el programa més íntim pels amants de la ràdio. Avui, amb Andrés Iniesta, el loco.
13: Què?
12: Andrés, la primera pregunta és obligada. Què tal?
13: Pues, bueno, la respuesta supongo que también es obligada. Bien, gracias.
12: Una curiositat que la gent no sap és que l'Andrés duia el 8 a la samarreta.
13: Hombre, això creo que Luis, que lo sabe todo el mundo, ¿no? Si se vendían en las camisetas en todas las tiendas de España y del extranjero.
12: Si el 8, pel que fos, en s'ho pagués i es posés horitzontal,
13: sí,
12: és un infinit. Perquè l'Andrés Iniesta és infinit.
13: Joder.
11: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
0: RAC 105.
11: La ràdio dels teus artistes preferits.
0: La teva.

encara en la part final, ja, aquest cap de setmana. Queden 3 concerts, el d'avui, el de demà i el de dilluns. Per tancar una residència europea absolutament històrica, trencant tots els rècords possibles, sí que és cert que, amb algun petit problema inicial, llargues cues, els preus, no seré jo qui digui que no són elevats, però, home, crec que val la pena. Per tot el que ha muntat Shakira, no és fàcil muntar un festival, perquè és el que ha estat d'aquesta magnitud, així que des d'aquí, enhorabona per Shakira. I per tot el seu equip. Va, soltera, la deixem enrere i donem pas al so més electrònic, més contundent de Bibi Rexha, versionant un clàssic dels Faithless, New Religion. Do

0: tocada per una vareta mai més ben dit, Lady Gaga, i fent màgia de nou, Abracadabra, Rack 105, una Lady Gaga evidentment ara més apartada del món musical i dedicada en exclusiva a la seva primera filla, Rosé. Camí de dos quarts, va, seguim avançant, canvi d'estil, baixem les revolucions amb un artista que la setmana passada vam conèixer una mica més de prop a un 905 confidencial. El protagonista, Ivan Herzog, amb un nou disc i amb cançons com aquest, Des de lluny.
1: Tanta pressa en viure de pressa i tanta pell per deixar més ombres davant que per darrere.

És una de les grans promeses del món del pop, però sempre utilitza una mica aquest so retro, no? Una mica disco, amb cançons com aquest Good Luck Babe, Chapel Run. Home, bona sort no et podem donar, és impossible, no som Max, però com a mínim alegrar-te una mica el cap de setmana sempre ha estat i sempre és i serà el nostre objectiu.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Ai, que ràpid passen les coses bones.
3: Ja veus, les vacances, els caps de setmana.
2: Els 10 dies Nissan.
3: Com?
2: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
4: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
5: Marta, vine'm a buscar.
4: Gorraneta presenta Marta, una cançó divertida, fresca i amb una pregunta que acabaràs cantant. Ja saps com va el Google Maps?
5: No sé com va el Google Maps, sí.
4: Marta, la nova cançó de Gorraneta.
6: Amb el suport del Departament de Cultura. El Fantàstic torna a prendre els carrers i les pantalles de Sitges. Monstres, criatures i mons impossibles t'esperen del 8 al 18 d'octubre al Sitges, Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. 11 dies i més de 200 pel·lícules per donar ales al millor cinema de gènere del món. Compra les teves entrades abans que volin a sitgesfilmfestival.com. Diari oficial La Vanguardia.
7: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
8: 18, 38, 41, 43 i 46, i els sols, el 7 i el 10.
7: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres ja pots milionaris. 11. Ben jugat.
9: Abans, per posar la ràdio,
10: havies de buscar el botó, girar la roda, buscar la freqüència, tocar-ho tot fins que sonés alguna cosa. I ara...
9: posa RAC 105.
10: I ja està.
9: Perquè si tens un aparell intel·ligent a casa, també tens una manera molt fàcil d'escoltar RAC 105. Només has de parlar.
10: RAC 105.
1: Demana-la. I sona.
11: My name is Alex Horn.
1: RAC 105, la teva música.
12: Alex Warren.
1: Aquest és el sol.

Arriba Max i el seu Kings and Queens per fer camí de les 11 d'aquest matí de dissabte. Mira, parlant de reines, home, reina no és, però una de les grans divas del pop, seguríssim, no hi ha cap mena de discussió. Seguim avançant, va, amb un artista que ja té 10 àlbums sota el braç, el més recent, publicat aquest mateix mes. Miley Cyrus, nova etapa musical, nova era de fet, i demana, si us plau, que no li diguin Cyrus. A partir d'ara, simplement, Miley. La cançó que dona nom al seu nou disc és aquest, Bass Persuades.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.

0: Un nou èxit de Ugel, que sempre fa el mateix.
1: La teva música
2: amb Víctor Gret.
0: Però no ho dic com una crítica, sinó tot el contrari. És com quan veus a Leo Messi que va cap a tu, que saps que anirà sempre cap a dins, amb l'esquerra, vinga, vinga, i no pots aturar-lo. Doncs Ugel fa el mateix amb la música i agafa cançons mítiques, els hi dona la volta i les torna a convertir en un èxit mundial, com és el cas d'aquest Jamaican. Bam, bam! Vinga, amics, salutacions de part d'Electroguet. Nova hora en marxa i ho fem al ritme dels Búhos, que també hauran fet alguna cosa bé després de 20 anys de trajectòria. Això es diu No és Miami.

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: A Repsol volem que continuïs estalviant el doble en el teu dia a dia. I per això allarguem la promoció durant tot el mes d'octubre. Continua estalviant el doble cada dia en els teus repostatges pagant amb Wilet. Perquè si tens contractats amb nosaltres la llum, el gas i altres energies, estalvies 40 cèntims litre. A més, si pagues els teus repostatges amb la targeta Wilet, acumules 5 cèntims litre més de saldo addicional en carburant i aconsegueixes un estalvi total de fins a 45 cèntims litre. Més informació a Repsol Ponès. Repsol, amb tota l'energia.
2: Aquest supercap de setmana Lidl batem el rècord de l'estalvi a l'engròs. Tria 950 grams de pollastre filetejat a 5,59 i estalvia't un 18%. I 500 grams de mozzarella ratllada a 2,99 i estalvia't un 17%. Lidl, val la pena.
3: De colors, com els dies que ens miràvem sense por del que pensàvem.
4: Descobreix el so de Brou amb De Colors. El pop català té un nou nom propi, Brou. De Colors, ja disponible.
5: Amb el suport del Departament de Cultura.
6: El Fantàstic torna a prendre els carrers i les pantalles de Sitges. Monstres, criatures i mons impossibles t'esperen del 8 al 18 d'octubre al Sitges, Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. 11 dies i més de 200 pel·lícules per donar ales al millor cinema de gènere del món. Compra les teves entrades abans que volin a sitgesfilmfestival.com. Diari oficial La Vanguardia.
7: Ai, que ràpid passen les coses bones.
8: Ja veus, les vacances, els caps de setmana.
7: O els 10 dies Nissan.
8: Com?
7: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
9: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
10: RAC 5, 4, 3, 2, 1. El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
11: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç.
10: Us hi esperem.
12: Mira, ja ve, recta final.
13: Mola de Déu.
10: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
14: Visca Catalunya, visca la cursa del RAC!
15: Un autèntic bochorno.
11: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
10: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'Esport i Ràdio. Últims dies d'inscripcions. RAC1. Tots som un milió.
11: Amb la col·laboració d'Aromar Hotels i Restaurants, Estructures Ultra, Marc Franc i Ral d'Avinyó.
10: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
16: Hi, everyone, it's Teddy Swims. Give it up for Teddy Swims.
17: Això és RAC 105.
18: No podràs canviar d'emissora.

Una altra demostració de talent. Teddy Swims ja consolidadíssim com un dels grans. I mira que el vam conèixer no fa tant. Amb aquell Lose Control fa uns 2 anys, 3 com a molt. I des d'aleshores, el Bad Dreams, el The Door, en fi, aquesta la més nova, Mr. Know It All, per demostrar que ha arribat i per quedar-se l'americà. Seguim avançant, va, d'una novetat a una cançó que ja té 11 anys. L'any 2015 ens arribava aquest tema per part de Florida i de Robin Thicke. Encara oi tant ens alegra els dies. Es diu I Don't Like It, I Love It.

Preparant nova música, els Amics de les Arts. Així ens ho explicaven al backstage de la Mercè de RAC 105 fa un parell de setmanetes. Això sí, ens deien... Cap pressa, per primera vegada en la nostra carrera, i mira que porten més de 20 anys, diuen que estan preparant un disc a foc lent. De moment, un parell de cançons. Destaquem aquest Segurament t'estimo per un àlbum previst per veure la llum a la primavera del 2027. Ens deien abril, maig, ja veurem, cap mena de pressa. No serem nosaltres els que se la posaran. Això sí, déu-n'hi-do la cita que tenen en breus, eh? Cabro Rock Castanyada, finals d'octubre. Encara amb entrades disponibles. Va, seguim, arribem a dos quarts amb Lady Gaga, Bad Romance.

0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
3: On sona el millor?

El més ideal és picar la porta quan arribes. Les Cat Sai han decidit trencar la porta sense avisar més i presentar-se al món amb aquest èxit ja a nivell internacional. Es diu Animal, sona RAC 105 des de fa un parell de setmanetes i amb ell anem apropant-nos al migdia del dissabte amb una cançó més tendra, home, d'aquelles que, sí, quan fa sol sona de luxe, però si plou, si fa un dia grisot, doncs et diria que encara queda una mica millor. Miqui Núñez, la seva sensibilitat, amb L'escriurem.

Els violins habituals dels Clean Bandit i el seu Rubber Bee, que va ser un fenomen ja fa una dècada. Així, pràcticament arribem a les 12 amb una sorpreseta. Va, una última cançó, Remember... dels Black Eyed Peas. Aviam si la reconeixeu. Jo diria que sí. Abans, però, un èxit absolut també el que estan tenint aquest any els Tame Impala. Després del Dràcula, ens fan arribar això que es diu Loser. Loser.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.

0: va quedar petita Catalunya, també se li ha quedat petita Espanya, doncs ja, cap a les Amèriques.
1: La teva música amb Víctor
0: Guerra. A continuar, ara sí, una gira mundial amb el seu Quarto Azul, el seu darrer treball d'estudi. Aitana, coses de superestrelles. No serà pas l'única superestrella que tindrem en breu. Shakira, Benson Boone, preparadíssims per sonar. O Bruno Mars, recordant el seu divertidíssim Billionaire. Bon dia.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Ai, que ràpid passen les coses bones.
3: Ja veus, les vacances, els caps de setmana.
2: O els 10 dies Nissan.
3: Com?
2: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
4: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
5: De color! Sense por del que pensàvem.
6: Descobreix el so de Brou amb De Colors. El pop català té un nou nom propi, Brou. De Colors, ja disponible.
7: Amb el suport del Departament de Cultura.
8: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que un assumia amb el pot de l'Eurojackpot. L'altre té il·lusió per tota la setmana amb el cuponazo. I el venedor té una feina adaptada a la seva capacitat.
9: Tot això només de jugar a les loteries de l'11?
8: Tot això i més, perquè cada vegada que jugues a l'11 fas que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
9: Que bé!
8: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
10: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: Del 9 al 18 d'octubre, l'Ametlla de Mar celebra les quinzenes jornades de l'arcejat i del peix de la Llotja.
12: I el 17 d'octubre, a les 5 de la tarda, no et perdis la quarantena diada de l'arcejat.
11: Amb concurs i degustacions gastronòmiques.
12: Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera.
11: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
13: La Gira 105 continua fent tremolar places, carrers i pistes de ball per allà on passa.
14: A on havia terremoto?
15: I aquesta vegada fem parada a un lloc molt especial.
13: La Seu d'Urgell.
14: Oh, què dius ara?
13: El dissabte, 17 d'octubre, la Fira de Sant Armengol es transforma en una autèntica festa amb els grans Enric Pont del Getardes i Ernest Codina del Matina Codina.
16: Ernest, jo només dic una cosa. El 17 d'octubre a la Seu no hi ha excusa, eh? Què, ens veiem a la plaça dels Oms?
17: Home, i tant, Enric. A més, és la Fira de

0: d'Urgell, la Diputació de Lleida i Cadit Telecom.
1: Esta és una fiesta.
0: Escoltes tots els èxits de la música.
2: La casa dels teus artistes.

Al món actual ja és força habitual. Ens hem acostumat a anar coneixent cançons que no saps d'on ha sortit, tampoc l'artista, però pam, el poder de les xarxes i el poder de TikTok. Doncs aquí el Countdown va ser un gran exemple d'això, amb Selena Gomez, que després va decidir unir-se i posar-hi cullerada, també. Digue-li tonta, no? En fi, molt bé. Countdown, la deixem enrere i donem pas als Catarres. Estan ja preparant una nova gira de teatres, simplement amb ells tres, ningú més. Això sí, amb un concertàs enorme a finals d'octubre, Cabro Rock Castanyada. Aquí la més nova, diumenge, sense drama. Ja comença a fer-se clar.

Vivint una segona joventut Madonna, o una tercera, o una quarta, o una cinquena, ja hem perdut el compte, la veritat, si és que mai ha perdut la joventut, que aquesta és una altra. Camí dels 70 anys i continua traient àlbums i nova música, en aquest cas, èxit també rotund el que ha fet amb Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Una Madonna que, per cert, notícia d'última hora, o d'aquesta setmana com a mínim, ha comprat una casa Angelina Jolie. Que quant ha costat? Doncs 22 milions de dòlars. Suposo que tindrà un parell de lavabos, com a mínim, la caseta. En fi, seguim avançant amb Dua Lipa, que ens diu que l'època d'entrenament s'ha acabat. Training season is over. Jo et dic el contrari. Segurament no sóc l'únic que després de l'estiu està començant amb l'operació biquini.

La gent de Sud-amèrica i Tana. Recordem que aquest 16 d'octubre comença la seva gira americana a Colòmbia, Bogotà, passarà per Xile, Argentina, Mèxic, Estats Units, en fi, una superestrella indiscutible. Però estarà bé veure com reacciona la gent que no és ni de Catalunya ni d'Espanya i fins a quin punt és una superestrella global per cançons com el Conexión Psíquica. Una Aitana que sí que sap el que és omplir un estadi olímpic, Lluís Companys de Barcelona, però no quatre vegades. Això ho faran possible avui als Oques. En l'últim dels quatre concerts de comiat de la formació osonenca, d'aquells dies pels fans dels Oques, sí, amb certa alegria, però també certa tristor alhora. En fi, sigui com sigui, només paraules d'agraïment tenim pels Oques, gràcies, i per les seves cançons. Aquí en destaquem l'Elefants.

0: feel it.
1: Justin Timberlake amb el seu Can't Stop the Feeling. Qui ho diria? Però han passat ja 10 anyets, una dècada d'aquesta cançó que encara avui dia ens transmet aquesta energia única amb la qual anem fent via cap a la una del migdia. Ho farem ara amb un altre artista que, home, és molt més recent, jove promesa del panorama català, però això de provocar bon rotllo se li dona força bé. Primer va ser el Festuc, ara en té una de nova. El nou tema de Marcos es diu Fachenda.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.

0: Si et truquen per fer-te una enquesta i et pregunten quina ràdio escoltes...
1: I tu quina ràdio escoltes?
0: No pengis. Aguanta. Agafa aire. I crida ben fort. Matina Codina! Amb l'Ernest Codina! A RAC 105!
1: D'acord.

0: cançons de Ginestà i Daniel Moliner tenen molts punts en comú. Era qüestió de temps que unissin forces i ho han fet amb aquesta cançó.
1: La teva música amb Víctor Huguet.
0: Es diu Amb qui estaràs. Doncs mira, amb un servidor, va, una horeta més, fins les dues, t'acompanyo, 9 matí, migdia ja, de dissabte. Amb Karol G, Bruno Mars, la més nova estil, a Rack 105 o Rock City i Adam Levine, Locked Away. Abans una d'aquelles ben alegres pel cap de setmana.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empeny a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Generalitat de Catalunya.
3: El Club Capravo fa 30 anys i aquest dissabte 10 d'octubre el 100% de la teva compra gratis en carnisseria amb vals de descompte. Compra mínima de 12 euros en carn. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar a mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
4: Escolta, com és que ja no em mires com abans? O sigui, em mires, però hi ha alguna cosa que ens separa.
5: Podria ser pel cupó del sorteig 11 de l'11 de l'11 que faig servir per tapar-me la cara perquè no em reconeguen si em toca el premi d'11 milions d'euros o un dels 11 premis d'un milió. No sé.
4: Deu ser això, sí.
6: Si no vols que et reconeguin perquè t'has fet milionari, vés en compte que arriba un premi d'11 milions i 11 premis d'un milió. Sorteig 11 de l'11 de l'11. El sorteig de l'11 que més premis milionaris dona. Ja a la venda.
4: Et trobo a faltar.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: De colors, com els dies que ens miràvem sense por del que pensàvem.
9: Descobreix el so de Brou amb De Colors. El pop català té un nou nom propi, Brou. De Colors, ja disponible.
10: Amb el suport del Departament de Cultura.
11: Ai, que ràpid passen les coses bones.
12: Ja veus, les vacances, els caps de setmana.
11: O els 10 dies Nissan.
12: Com?
11: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
13: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
1: RAC 5, 4, 3, 2, 1. El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
14: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç.
1: Us hi esperem.
15: Mira, ja ve, recta final.
16: Mare de Déu.
1: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
17: Visca Catalunya, visca la cursa de RAC!
18: Un autèntic bochorno.
14: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
1: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'Esport i Ràdio. Últims dies d'inscripcions. RAC1. Tots som un milió.
14: Amb la col·laboració de Frit Ràbic, Coca-Cola, Grup de Palol, Vermuts Miró i Vicenç Esport.
1: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
0: RAC 105. La teva música.
19: La ràdio dels teus artistes preferits.
0: Aquest és el so.
19: Aquest és el so.

són un dels grans tàndems de la música en català. Continuen demostrant el seu talent els mataronins, els Tietz, que per cert tenen una cita importantíssima a finals d'aquest mes, el 31 d'octubre, a Montmeló. La castanyada del Cabró Rock, la gran diada de la cultura catalana, amb 31 fam, Doctor Prats, els Amics de les Arts, Catarres, Figaflaues, la Ludwig Bank, els Tietz, com us dic, i els Pets i l'Axambusto junts per primera vegada en 20 anys. Jo de tu no m'ho perdria. Alguna altra entrada encara disponible? Si vols, ja saps, cabrorock.cat. I nosaltres que seguim, deixem de banda la música en català per donar-li el play a tres artistes internacionals. Ariana Grande. També preparada Olivia Dean o, en aquest cas, Joe, End of Beginning.

Sempre s'ha dit que els homes triguen una mica més que les dones en madurar, si és que arriben a fer-ho, no? Podríem pensar algunes que estiguin escoltant això a l'altra banda. En fi, d'això parla aquesta cançó de Sabrina Carpenter, Man Child. Tot i que també et dic que en la seva mesura també està bé, no?, mantenir una mica aquella il·lusió de l'infant, no? I jo diria que aquest és un dels punts principals dels Buhos. 20 anys de trajectòria i continuen sempre amb la mateixa alegria que el primer dia. La més nova es diu El Ventilador. El Ventilador.

Després de l'aparició de Martin Garrix al concert d'Aitana, són moltes les veus i els rumors que col·loquen, doncs, això, la catalana, amb una cançó d'un dels millors DJs del món, com és Martin Garrix. Veurem. De moment, només són rumors. Haurem d'estar al tanto. Aquí teníem el 6 de febrero. I ja que parlem de música electrònica, doncs, home, una de les grans d'aquest estiu ha estat aquesta parella de neerlandesos, Another. Amb una barreja, una fusió d'estils brutal, una mica de funky, una mica de so disco, i tot amb un so més que modern i una veu addictiva. Tot plegat per fer aquest exitàs que et proposem a la teva música, Rack Sensing, 9 mil...

0: teva música.
1: RAC 105.
2: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empenya a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Generalitat de Catalunya.
3: El Club Capravo fa 30 anys i aquest dissabte 10 d'octubre el 100% de la teva compra gratis en carnisseria amb vals de descompte. Compra mínima de 12 euros en carn. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
4: Marta, anirem a buscar.
5: Gorra Neta presenta Marta, una cançó divertida, fresca i amb una pregunta que acabaràs cantant. Ja saps com va el Google Maps?
6: No sé com va el Google Maps, sí.
5: Marta, la nova cançó de Gorra Neta.
7: Amb el suport del Departament de Cultura.
8: Ai, que ràpid passen les coses bones.
9: Ja veus, les vacances, els caps de setmana.
8: O els 10 dies Nissan.
9: Com?
8: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
10: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
1: La Gira 105 continua fent tremolar places, carrers i pistes de ball per allà on passa.
11: A on havia terremoto?
1: I aquesta vegada fem parada a un lloc molt especial. La Seu d'Urgell.
11: Oh, què dius ara?
1: El dissabte, 17 d'octubre, la Fira de Sant Armengol es transforma en una autèntica festa amb els grans Enric Pont del Getardes i Ernest Codina del Matina Codina.
12: Ernest, jo només dic una cosa. El 17 d'octubre a la Seu no hi ha excusa, eh? Què, ens veiem a la plaça dels Oms?
13: Home, i tant, Enric. A més, és la Fira...

0: col·laboren l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, la Diputació de Lleida i Cadí Telecom.
1: Esta es una fiesta.
2: Aquest és el so RAC 105.
3: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
4: La ràdio dels teus artistes. La teva música.
2: No podràs canviar d'emissora.

0: Els focs artificials de Katy Perry, el Firework.
1: La teva música.
2: Amb Héctor Huguet.
0: Que són els que s'esperen aquesta nit a l'Estadi Olímpic, en el que serà l'últim i definitiu concert dels Oques Grasses. Si teniu entradeta, que vagi genial. I si no, doncs home, us proposo també compartir bona música Remember amb un servidor, com cada dissabte, a partir de les 9, al ritme de la nit. Vaig a descansar una mica per tornar amb força i et deixo a partir de les 2 ara, a l'hora de dinar, amb l'Arnau Mulet. L'última cançó que et proposo és aquesta dels Tame Impala. Dràcula, adeu-siau!

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.

0: és la Miley, que ja no Cyrus, només Miley. I ara ens presenta aquesta cançó que es diu Bass Persuades i que sona, evidentment, aquí a RAC 105 per arrencar aquesta nova hora.
1: La teva música.
2: Amb Arnau Mulet.
0: Vinga, va, salutacions a l'Arnau Mulet. Gràcies per triar-nos un dia més. Aquí no et fallarem, eh? Seguim, com sempre, repartint èxit, repartint ritme en aquest dissabte al migdia. De seguida passarà per aquí Bruno Mars. Però abans, Nil Moliner. I en català amb aquesta cançó que es diu Ara. No és...

Steady Swims, amb aquesta meravellosa cançó que es diu Mr. Know-It-All. Un tio que, escolta'm, ens encanta tot el que fa absolutament perquè ens està regalant una música esplèndida com aquesta, que és una de les seves últimes creacions i que, evidentment, forma part de la seva música. Va, que continuem avançant des de RAC 105 i ara és el moment de Camila Cabello, amb una de les primeres que li vam conèixer. Si no, la primera. Es diu Havana.

0: Tina Codina Best Moments.
1: Estem trucant a la pastisseria Morreig, on farà el millor croissant d'Espanya.
2: Estem trucant per demanar explicacions.
1: Sí, truco de RAC 105, no sé si ens coneixes, els del Matina Codina.
3: Sí, som sí, molt... sí, bueno, algun cop he escoltat.
1: Ens hem fet ressò de que sou el millor croissant d'Espanya.
2: Ara.
1: De mantega.
3: Exacte.
1: Volem saber, sense rancor ni mala llet, per què no n'heu enviat a RAC 105.
2: Clar.
3: Exacte. Mira, doncs, jo precisament no ho sé, però no sé.
1: Queremos lo nuestro, queremos lo nuestro, nuestra parte del botín. Per cert, anirem trucant fins que no arribi la safata, eh?
3: Perfecte. Vinga. Perfecte, bloquejaré el número...
1: Que vagi bé, Mònica.
4: És ben curiós que la gent dels croissants ens ha posat les banyes.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: La teva música.
3: Hey, sembla que s'acaba el concert. Ja són moltes hores desperts.

Doncs sembla que han tocat la tecla, que han trobat la fórmula perfecta per fer-nos ballar. Sí. Ja ho van fer amb el seu tututurú i ara ho estan aconseguint amb aquesta que es diu La Última. Estem parlant, evidentment, del Sidherland, que dona pas aquesta meravella de Charlie Puth i Selena Gomez.

Doncs ella és de Bratislava, Eslovàquia, sí. Es diu Adela, i si no la coneixies et recomano molt que te l'apuntis, perquè en sentirem molt a parlar. De fet, ja ho estem fent, eh? Amb aquesta cançó que ha donat la volta al planeta i es diu I Need LA. Sonant també, evidentment, aquí a RAC 105. Ara tornem a casa, a Catalunya. Concretament anem cap a Mataró. Només dient això, suposo que saps perfectament que estem parlant dels Tiets. Un altre dels grups que també forma part del cartell del Cabró Rock, La Castanyada. Això es diu

Ai, sí, la Katie, eh? Que bé que sona amb aquesta cançó que es diu The One That Got Away, una de les cançons icòniques de l'artista, eh? Va, que això no para, ara tornem a l'actualitat i ho fem amb una cançó de DJ Goja que ha triomfat moltíssim aquest estiu al costat de Jason Derulo, cançó finíssima de música electrònica que es diu Mi Chico. Mi Chico.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.

0: Acabem de convertir ara mateix RAC 105 en una festa, en una pista de ball, en un after, pràcticament, amb això que es diu New Religion de Bibi Rexha.
1: La teva música
2: amb Arnau Mulet.
0: Arrencant nova hora, què tal, com estàs? Salutacions a l'Arnau Mulet, gràcies per triar RAC 105 un dia més. Aquí no et fallem mai, ja ho saps, posa't còmode perquè ets a casa, literalment.

look. Déu-n'hi-do, no? Té un bon rotllo, una energia positiva sempre, Meghan Trainor, que tot el que proposa ens encanta. Aquesta també és una de les històriques, pràcticament, es diu Made You Look, i dona pas a un dels nous temes del moment. De Tame Impala, i dic del moment perquè, en fi, s'ha popularitzat molt gràcies a Spider-Man. Forma part de la seva banda sonora i sona molt bé. Es diu Loser.

0: fer sols.
1: Matina Codina, Best Moments.
2: Casa de la República, li atenen Carles, m'ànim.
3: Home, president Puigdemont, som de RAC 105. Bon dia, Carles.
2: Guapo.
3: Una mica de ganes de tornar sí que deu tenir, no? Després de 9 anys.
2: Sí, bé, sé.
3: Què vol dir, sé?
2: El que passa és que aquest galifardeu del jutge Llarena just m'ha aixecat l'ordre d'atenció ara, que deu haver-hi mitja Catalunya odiant-me a mi i a Junts pel decret de la Mari Carmen.
4: Sí, és veritat.
2: Ja ho podia haver fet d'aquí uns mesos, el malparit, que s'ho menti tot la nana aquesta de Madrid, la Nogueres.
3: La Míriam tornarà segurament amb una campanya electoral a la vista. No?
2: Oh, calla, calla, quina mandra, unes eleccions ara. És que Llarena m'ha ben putejat, eh? Ara, sí, sí. Jo aquí a Bèlgica estic prou bé.
3: Ah, sí?
2: Tot el dia mengem músculs amb patates, passejo, ningú em reconeix pel carrer, ningú em diu Puigdemont a prisió, i ben tranquil, perquè et dic una cosa. A Waterloo no arriba ni una alerta de protecció civil.
1: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

va cridant "Ta seca", no? És aquesta cançó de Shakira i Maluma. A veure, ens hem rendit als teus peus, als peus de Shakira una vegada més. No podem fer res més. És que, clar, ens ve aquesta cançó que està sonant per tot arreu i que té aquest ritme i hem dit, epa, va, cap a dins. La posem a RAC 105, que sabem que la gent també li agrada tant en tant una mica de bailoteo. Ara, però, ens posem una mica més seriosos perquè arriba Taylor Swift amb aquesta autèntica meravella, Opalite.

diva del pop ja, no? És Aitana catalana que està sonant per tot el món amb cançons com aquesta que porta per nom Connexió Psíquica. A veure, si parlem de catalans internacionals... Jo crec que el primer nom que ens ve al cap és la de Sant Esteve Sarrovires, no? La Rosalia, de fet, arriba ara amb la cançó en català més escoltada de les plataformes digitals de tota la història. Milionària. Que jo sé que...

Semblava que estava una mica barallat amb la seva música històrica, Justin Bieber, però em va fer les paus. De fet, no només barallat amb la música, sinó que feia temps també que no pujava a un escenari. Fins que va arribar al Festival Coachella del 2026, el tio va pujar a l'escenari i va començar a cantar cançons antigues. Aquesta no va faltar i, clar, les va tornar a posar de moda. I ara sonen una vegada més per tot arreu. Li ha anat bé el negoci, eh? Això es deia Sorry, sonant també, evidentment, aquí a RAC 105. I ara donen pas als My Hallies. Ballo sense tu.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.
2: Por.
3: Què?
1: Andrés, la primera pregunta és obligada. Què tal?
3: Pues... bueno, la respuesta supongo que también es obligada. Bien, gracias.
1: Una curiositat que la gent no sap és que l'Andrés duia el 8 a la samarreta.
3: Hombre, eso creo que Luis, que lo sabe todo el mundo, ¿no? Si se vendían en las camisetas en todas las tiendas de España y del extranjero.
1: Si el 8, pel que fos, en su pagués i es posés horitzontal,
3: sí,
1: és un infinit. Perquè l'Andrés Iniesta és infinit.
4: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: Una cançó molt intensa, molt profunda, molt doncs que toca la fibra, no? Aquesta del Ginestar al costat de Nil Moliner. Déu-n'hi-do, quin èxit.
1: La teva música amb Arnau Moret.
0: És que, clar, s'han ajuntat tres artistes doncs en majúscules, no?, per fer aquesta que es diu Amb qui estarà. I a més que arrenquem aquesta nova hora, salutacions a l'Arnau Moret, gràcies per triar-nos un dia més, aquí no et fallarem. Ara és el moment de Harry Styles. Amb aquesta, As It Was.

té un ball peculiar, especial, diferent, i que això ha calat molt a través de les xarxes socials. Aquesta cançó del Sidherland, que també s'ha viralitzat molt, eh? Es diu Tututuru i, evidentment, forma part també de la teva música de Rack Sensi. I dona pas ara a una artista internacional que sembla que ha trobat el seu lloc per fi al món de la música. Ella és Rey. Amb això, Where is my husband?

0: Martina Codina Best Moments.
1: Les coses que les dones no entenen dels homes.
2: En el número 1, el que més em molesta i no entenc és que quan un home diu "m'és igual", realment li és igual. Clar, i a mi això em desespera.
3: És veritat.
2: Perquè una dona, o sigui, una de les coses que hem d'entendre és que quan una dona us diu "és igual", no, no és igual. Evidentment, ja. Pregunta més, no, hem de parlar, ja. Però i l'home d'insistir. En canvi, un home us diu, no, dius, "és igual", és que t'és igual realment, anem a sopar.
1: Per què us molesta, això no ho entenc? La transparència i la sinceritat, mola molt, no?
2: Anem a sopar, què vol sopar? M'és igual. I és que li és igual, és igual si demanes una pizza, un entrepà, un frankfurt o un, saps, un estic tartar.
1: Sí, sí. No, és veritat que Ferrari, per exemple, és què fem dissabte a la tarda, i que et sigui igual, no, tio.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: Últimament, si comencem a repassar de què parlen les cançons de RAC 105, jo crec que la majoria, si no totes, parlen d'amor, no? En aquest cas, no parla ben bé d'amor, parla d'atracció física, parla de passió. Es nota amb la intensitat de com sona, bàsicament, aquesta cançó. Artemas, I like the way you kiss me, sonant una vegada més a RAC 105. Va, que ara és el torn d'Ivan Herzog, un artista que ens cau molt bé aquí a RAC 105. Va ser el protagonista del primer 105 confidencial de la temporada i ens va regalar moments brutals. Recupera'ls a Instagram, @RAC105, des de lluny.
1: Tanta pressa en viure de pressa i tanta pell per deixar, més ombres davant que per darrere.

Eva Young. David Guetta diu que es vol mantenir sempre jove i crec que ho està aconseguint el tio perquè està molt en forma. Jo crec que va molt al gimnàs, menja bé, es cuida, no? Alguna cremeta, potser, per això de les arrugues i aquestes coses. No ho sé, que sembla jove. I ja no ho és tant, s'ha de dir. Però, en fi, el tio està en plena forma, va de cabina en cabina, no para d'anar de festival en festival, i nosaltres que ho celebrem. David Guetta per molts anys, sisplau. I ara Talk to You, d'Anotar, una altra cançó de música electrònica que està triomfant moltíssim i que no m'estranya, tu, perquè sona d'escàndol i per això, evidentment, forma part de la teva música i de RAC 105. Ara, l'única recomanació que et dono és que apugis el volum.

Mira, doncs aquí deia que no volia anar a recuperació, a rehabilitació, i la cosa doncs li va passar factura, una factura molt cara, i nosaltres que la trobem molt a faltar, evidentment. Amy Winehouse, una de les veus més importants del món, amb aquest rehab. Va, jo que marxo, eh? Salutacions a l'Arnau Mulet, gràcies per triar-nos. Demà més, a partir de les 10, de seguida s'hi posarà l'Enric Font, per tant, ni et moguis, abans. Nil Moliner, me acuerdo de ti. Bon dissabte.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.

0: Animals. Són els Brou que ens porten aquesta història anomenada De Colors. Així hem volgut començar nova hora amb tu aquest dissabte, com sempre, acompanyant-te amb la teva música. Què tal, com estàs? Vinga, va, fot-li!
1: La teva música amb Enric
0: Font. Hola! Bons minutets que passen de les 5 de la tarda. Estem aquí carregats de ritme, bon rotllo, bona música i bona companyia, que és la teva, evidentment. I propostes d'aquestes xules, perquè mira, en una estoneta per aquí, Shakira, la colombiana al costat de Burna Boy, que ha aguantat aquest estiu amb Dai Dai. Abans, què et sembla si recuperem el tema d'Ariana Grande? Yes!

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Bona nit! Sempre bona nit! Vesteix una camisa que va superbé!
3: Després de l'èxit festuc, Marcos amb K torna amb Fatxenda, un himne festiu desvergonyit i ple d'actitud.
4: Fatxenda, de Marcos amb K, ja disponible a totes les plataformes.
3: Sigues Fatxenda i no paris d'escoltar-la.
4: Amb el suport del Departament de Cultura.
5: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
6: Portes tota la vida escoltant-nos. T'has fet gran amb nosaltres.
7: No pots canviar d'emissora.
8: 9 hores a la matina codina d'aquest primer programa postvacacional.
9: Quins seran els èxits del futur?
10: I'm Levirin.
11: Benson Boone. This is Dua Lipa.
12: This is Daniel Dyer.
6: La història continua. La teva música.
4: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
0: La Gira 105 continua fent tremolar places, carrers i pistes avall per allà on passa.
13: A on havia terremoto?
14: I aquesta vegada fem parada a un lloc molt especial.
0: La Seu d'Urgell.
15: Oh, ara!
0: El dissabte, 17 d'octubre, la Fira de Sant Armengol es transforma en una autèntica festa amb els grans Enric Pont del Getardes i Ernest Codina del Matina Codina.
16: Ernest, jo només dic una cosa. El 17 d'octubre a la Seu no hi ha excusa, eh? Què, ens veiem a la plaça dels Oms?
17: Home, i tant, Enric. A més, és la Fira de

0: Cadena Piranaica. I col·laboren l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, la Diputació de Lleida i Cadí Telecom.
1: Esta es una fiesta.
2: Hi everyone, it's Teddy Swim.
3: Give it up for Teddy Swim.
4: Això és RAC 105.
5: No podràs canviar d'emissora.

un parell d'anys que ho està patant i ho està demostrant amb temes com aquest, eh? Estem parlant de T-Swim. Let's go. Amb de cançons com Mr. Know It All, una altra de les que ens flipa. A repassar-la de tant en tant aquí, a RAC 105, sí. Va, salutacions a Enric Font, un plaer com sempre acompanyant-te, faci el que faci. I al tanto perquè de seguida el so de Taylor Swift amb Fate of Ophelia. Abans anem amb un clàssic de Katy Perry.

finalistes a la Castanyada del Cabro Rock. Recorda, el 31 d'octubre a Montmeló. Que ara tens entrades, home. I amb RAC 105, que és l'emissora oficial, un gran festivalàs que no te'l pots perdre, ja t'ho dic. A més, amb panellets, castanyes, moniatos, de tot. I coses d'aquí, de Nostrades. Va, seguim amb moltes més. Aquí, RAC 105, la teva música, amb un servidor, l'Enric Font. Moment dels Gotye. Anem a recuperar aquesta Somebody That I Used To Know.

Mira, haig de confessar que ja hem enganxat un parell cantant aquesta cançó per aquí, per redacció, eh? De bo, eh? Dracula, Dracula. Sí, una d'aquestes històries que s'enganxa al so de Tame Impala amb la Jennie de les Blackpink. Triomfa arreu del planeta i també ho fa aquí, amb la teva música, evidentment. Vinga, va. Seguim amb moltíssimes. Déu-n'hi-do, quin dissabte que ens espera. Va, que tenim ja preparat per aquí el so de Hugel al costat de Ultranaté, Moving to the Sun, d'aquestes rítmiques que ho han patat aquest estiu i que ens fan ballar d'allò més. També recuperarem, mira, una mítica de Felix James. Abans, mira, arriben els Figaflaues al costat de Lluís Gavaldà, que ens porten Xalala. Fet un rodolí, no? Sí. Va, puja volum. Ai, com anem, tu. Xalala.

Els primers èxits de Felix Jane, en aquest cas al costat de Jasmine Thompson, recuperant aquest Ain't Nobody Love Me Better. Si és que posaria a cantar i no pararia, eh? Si és que sóc així, sóc així. Bé, salutacions a l'Enric Font. En pocs minuts arribarem a les 6 de la tarda d'aquest dissabte i en tenim més, eh? Al tanto, perquè ens ve de gust també recuperar la més nova de Karol G i Bruno Mars. Al tanto, perquè ens enamora això anomenat Still. Mira, és tendre.

Ventiles casa teva però no fa l'olor que t'agradaria? El problema no és només l'aire. Sofàs, catifes i altres superfícies van acumulant bacteris que generen mala olor. Amb l'aerosol per a la llar i teixits de Sanitol, elimina l'origen de la mala olor per a que tot faci olor de net, de veritat. Aerosol elimina olors de Sanitol. Mmm!

0: és so indie per excel·lència que està sorprenent a tothom que encara està triomfant després de mesos d'haver-se publicat.
1: La teva música amb Enric Font.
0: Sí, aquí tenies a Joe Carey amb End of Beginning. Així hem volgut començar una nova hora al teu costat aquí a RAC 105, ja saps, la teva música. Quan passen ja uns minutets de les 6, va, seguim amb més. De seguida, Adela, que ja s'ha confirmat que estarà a Primavera Sound, amb temes com aquest. Ain't in LA, abans, recuperant el so de Dua Lipa amb el seu Levitating.

0: Sensing.
1: Adela, 8 in LA. La teva música.

0: veure que xèvere.
1: La teva música.
2: RAC 105.
3: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
4: Posa l'estalvi sobre rodes acumulant un 10% a les gasolineres Carrefour. Un 2% addicional més el 8% habitual. Només per ser soci del club i tenir l'app Mi Carrefour. Només fins al 12 d'octubre a Carrefour.
5: Mai Jales, el talent més jove del pop en català, arriba des de Vic. Ballo sense tu és el debut de Mai Jales. Queda't amb el seu nom, Mai Jales.
6: Amb el suport del Departament de Cultura.
7: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
2: RAC 5, 4, 3, 2, 1.
8: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
9: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç.
8: Us hi esperem.
10: Mira, ja ve, recta final.
11: Mola de Déu.
8: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
12: Més que Catalunya, més que la cursa de RAC.
13: Un autèntic bochorno.
9: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
8: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio. Últims dies d'inscripcions. RAC1. Tots som un milió.
9: Amb la col·laboració de Fritz Ravik, Coca-Cola, Grup de Palol, Vermuts Miró i Vicenç Esport.
8: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
2: Univers RAC 105.

és que és brutal, eh? Quina, quin poder, quina potència. El so de Lorin amb la segona que va triomfar a Eurovisió, el seu tatutu. Va, seguim amb més aquest dissabte. Com sempre, és un plaer acompanyar-te, faci el que faci. Soc l'Enric Fonsi, hola. El pesat de l'Enric Fonsi. Va, que en una estoneta per aquí, Max Navarro, una cançó que a mi m'enamora, eh? Estrelles, que meravelles. Abans, mira, és a Miley, Miley Cyrus. La nova s'anomena Bass Persuade.

0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: La teva música.
3: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

Maluma, al costat de Shakira, la colombiana que està a tope de power. I nosaltres també, aquí, que no pari el ritme. Bé, salutacions a Enric Font, seguim amb més aquí amb la teva música. Propostes com aquesta de David Guetta, T-Swim. Al costat de Tunes and I, gone, gone.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Mai Jales, el talent més jove del pop en català, arriba des de Vic. Ballo sense tu és el debut de Mai Jales. Queda't amb el seu nom, Mai Jales.
0: Amb el suport del Departament de Cultura. Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
1: La Gira 105 continua fent tremolar places, carrers i pistes de ball per allà on passa.
3: Ara on havia terremoto.
1: I aquesta vegada fem parada a un lloc molt especial. La Seu d'Urgell.
3: Oh, dius ara!
1: El dissabte, 17 d'octubre, la Fira de Sant Armengol es transforma en una autèntica festa amb els grans Enric Pont del Jatardes i Ernest Codina del Matina Codina.
4: Ernest, jo només dic una cosa. El 17 d'octubre a la Seu no hi ha excusa, eh? Què, ens veiem a la plaça dels Oms?
5: Home, i tant, Enric. A més, és la Fira de Sant Armengol.

que no para de fer concerts, ara està de gira per Llatinoamèrica, no em sembla? Buena suerte. Sí, amb cançons com aquesta, eh? Conexión psíquica. Let's go. I per cert, diuen que està preparant nou àlbum. Bueno, aviam, tenim ganes d'escoltar ja bona música i nova, també. Va, seguim amb moltes més aquí a RAC 105. Que no pari la festa, tu.

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

Una d'aquelles cançons mítiques que ens arribava ja fa unes temporadetes a càrrec dels The Wanted, fent un petit homenatge també al seu cantant amb temes com aquest Glad You Came. És una de pell de gallina que fem servir també per anar avançant aquesta tarda de dissabte. Tot bé, no? Vinga, va, fot-li. Com sempre, un plaer acompanyar-te, faci el que facis. Va, i que no s'aturi el ritme, perquè de seguida per aquí, Karol G, si antes te hubiera conocido, jo em recorda a un anunci d'aquells, no? Abans el ventilador que no para de girar.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.

0: una cançó que ho està petant. A més, la demaneu moltíssim al Ja Tardes. És la nova història del Ginestar, al costat de Nil Moliner. Mira que ens ha esclatat el cap amb aquesta fusió, eh? Amb qui estaràs? Doncs això mateix.
1: La teva música.
2: Amb Enric Font.
0: Amb qui estaràs millor que amb Rexenzing, eh? Va, que passen uns minutets de les 7 de la tarda. Seguim amb moltes més. Salutacions d'Enric Font, un servidor. Hola. Va, que de seguida per aquí les Cats Eye, que ho peten amb temes com Animal. Abans arriba la Miley amb el seu Flowers.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Bona nit!
3: Després de l'èxit festuc, Marcos amb K torna amb Fatxenda, un himne festiu desvergonyit i ple d'actitud.
4: Fatxenda, de Marcos amb K, ja disponible a totes les plataformes.
3: Sigues Fatxenda i no paris d'escoltar-la.
4: Amb el suport del Departament de Cultura.
5: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
6: La Gira 105 continua fent tremolar places, carrers i pistes de ball per allà on passa.
7: A on havia terremoto?
8: I aquesta vegada fem parada a un lloc molt especial.
6: La Seu d'Urgell.
9: Oh, dius ara!
6: El dissabte 17 d'octubre, la Fira de Sant Armengol es transforma en una autèntica festa amb els grans Enric Pont dels Atardes i Ernest Codina del Matina Codina.
10: Ernest, jo només dic una cosa. El 17 d'octubre a la Seu no hi ha excusa, eh? Què, ens veiem a la plaça dels Oms?
11: Home, i tant, Enric. A més, és la Fira de

0: Cadena Piranaica i col·laboren l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, la Diputació de Lleida i Cadí Telecom.
1: Esta és una fiesta.
2: Matina Codina Best Moments.
3: Bon dia, senyores i senyors, i benvinguts a Quan s'apaguen els llums, el programa més íntim pels amants de la ràdio. Avui, amb Andrés Iniesta, el loco.
4: Què?
3: Andrés, la primera pregunta és obligada. Què tal?
4: Pues, bueno, la respuesta supongo que también es obligada. Bien, gracias.
3: Una curiositat que la gent no sap és que l'Andrés duia el 8 a la samarreta.
4: Hombre, eso creo que Luis, que lo sabe todo el mundo, ¿no? Si se vendían en las camisetas en todas las tiendas de España y del extranjero.
3: Si el 8, pel que fos, en su pagués i es posés horitzontal,
4: sí,
3: és un infinit. Perquè l'Andrés Iniesta és infinit.
2: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105. Escoltes tots els èxits de la música.
5: No podràs canviar d'emissora.

patxoca, eh? Sí, sí, sí, fem patxoca cada cop que ballem cançons com aquesta, amb el barret de cowboy, l'armilla, les botes, vull dir... Ens falta només el cavall, ja t'ho dic sempre. El so de Beyoncé, amb això que s'anomena Texas Hold'em, eh? Sí, oh yeah, cowboy a tope. Vinga, va, que seguim endavant aquesta tarda, que en tenim encara moltíssimes per repassar aquest dissabte, i tant! Va, en una estoneta, mira, va, posarem cara de pòquer repassant una de les cançons més mítiques de Lady Gaga, ja veuràs. Entre altres, també cridarem, perquè no canten, criden, però ens agrada igual, les Hendrix amb el seu Golden, però abans... La nova de Joan de Mosà, Mamadou Xavé, la nova, la que ho ha patat aquest estiu. Papi, posa-la al disc. Veus a les...

setmana també ha estat notícia perquè es veu que vol revisar l'acord de custòdia amb en Gerard Piqué. Bueno, la història continua, no?, que et deien. Sí, tela. Aquí tenies aquest Zoo, una altra de les propostes que ens agrada repassar de tant en tant aquí a RAC 105, amb la teva música, evidentment. Va, seguim amb més moment de Marcos amb K. Després de petar-ho amb Fastuc, ens porta aquesta, que és un fatxenda.

0: RAC 105, la teva música.
1: La teva música.
2: La música.
3: No podràs canviar d'emissora.
0: Aquest és el so.
4: Aquest és el so.
3: RAC 105.

cada veu d'aquelles que enamoren. És Gracie Abrams amb el seu èxit anomenat That's So True. També ens venia a gust avui dissabte, que et sembla bé, no? Vinga, va, que seguim endavant. Sempre és un plaer acompanyar-te, faci el que facis. Sí, l'Enric Font, hola, què? Ho portes bé, no? Va, que anem amb més moment de ballar al ritme de... Another, amb això, Told to You, va, fort.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Bona-le, sempre bona-le. Vesteix una camina, queda superbé.
0: Després de l'èxit festuc, Marcos amb K torna amb Fatxenda, un himne festiu desvergonyit i ple d'actitud.
3: Fatxenda, de Marcos amb K, ja disponible a totes les plataformes.
0: Sigues Fatxenda i no paris d'escoltar-la.
3: Amb el suport del Departament de Cultura.
0: RAC 5, 4, 3, 2, 1. El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
4: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç.
0: Us hi esperem.
5: Mira, ja ve, recta final.
6: Mare de Déu.
0: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
7: Més que Catalunya, més que la cursa de RAC.
8: Un autèntic bochorno.
4: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
0: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'Esport i Ràdio. Últims dies d'inscripcions. RAC1. Tots som un milió.
4: Amb la col·laboració d'Aromar Hotels i Restaurants, Estructures Ultra, Marfranc i Ral d'Avinyó.
0: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
9: El so de RAC 105.
1: RAC 105.
9: Evoluciona.
10: Què?
9: Sí. Benvingut a la nova sonoritat de RAC 105. Més moderna.
10: Més moderna.
9: Més potent.
10: Més potent.
9: I amb tres noves notes.
7: Però què locura és esta?
9: Dóna'ns temps, que t'hi acostumaràs. RAC 105 estrena temporada amb un so renovat.
10: Renovat.
9: La teva ràdio de sempre. Ara més moderna que mai.
11: Hey guys, this is Bruno Mars.
12: La ràdio dels teus artistes preferits.
13: I'd risk it all for you.
12: RAC 105.
9: La teva música. Just

sempre són els Oques Grasses, que estan fent l'últim concert dels quatre que estan fent a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. I mira, això m'ha fet pensar amb aquests que sonen de fons, sí, amb els Steve Homes, que també formen part de la història de la música catalana, música nostrada, i per sort sempre podrem recordar les seves cançons, no? Sí, sí, sí. Com, per exemple, aquest Here to Play, que em venia de gust avui, mira. Ai. Va, seguim amb més salutacions d'Enric Font abans de les 8 de la tarda, que et sembla si vem? Yeah. Amb temes com aquest de Tim Impala, és la nova, s'anomena Loser.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.

0: És la nova que ens porta Taylor Swift. També ho peta, això, eh? Patient Zero. De fet, és la més reproduïda actualment.
1: La teva música
2: amb Enric Font.
0: Així hem volgut començar l'última horeta d'aquest dissabte, quan passen ja uns minutets a les 8. Aquí estem, eh? Junts plegats. La teva música, evidentment. I amb bones referències. De seguida per aquí, mira, tenim ja preparat a Alex Warren, Fever Dream. Però abans, mira, una de casa nostra, el so dels Figaflaues, encara ho pensem, eh, a dia d'avui, sí, sí. Que no s'acabi! És que enyorem l'estiu, sí, fa dos dies.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Mai Jales, el talent més jove del pop en català, arriba des de Vic. Ballo sense tu és el debut de Mai Jales. Queda't amb el seu nom, Mai Jales.
3: Amb el suport del Departament de Cultura.
0: La Gira 105 continua fent tremolar places, carrers i pistes de ball per allà on passa.
4: A on havia terremotos?
5: I aquesta vegada fem parada a un lloc molt especial.
0: La Seu d'Urgell.
6: Oh, dius ara!
0: El dissabte, 17 d'octubre, la Fira de Sant Armengol es transforma en una autèntica festa amb els grans Enric Pont dels Atardes i Ernest Codina del Matina Codina.
7: Ernest, jo només dic una cosa. El 17 d'octubre a la Seu no hi ha excusa, eh? Què, ens veiem a la plaça dels Oms?
8: Home, i tant, Enric. A més, és la Fira...

0: Telecom.
1: Esto es una fiesta.
2: Matina Codina, best moments.
3: Tu poso un bandeja perquè li digui safata, però ella és hostessa i no safata.

0: comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
1: Hi everyone, it's Teddy Swim. Give it up for Teddy Swim.
2: Això és RAC 105.
3: No podràs canviar d'emissora.

De nou, la proposta de Teddy Swims és que ens encanta, ens enamora i, a més, amb aquesta elegància que el caracteritza Mr. Know-It-All. Anem avançant, tarda i a vespre de dissabte, amb un servidor, Enric Font. Va, que continuem. De seguida hi ha preparat a Nil Moliner amb Tu Cuerpo en Braille, entre altres també una que et farà ballar, segur, una de David Guetta, que torna a ser número 1. Abans, mira, ja

artistes de casa nostra que ens han flipat amb temes com aquest, eh? Són a Gorra Neta, que ens porten Marta i el Guguema. Sí, sí. Si tu també perds, demana ajuda. Ara, nosaltres sempre t'acompanyarem, eh? Evidentment. Va, que anem amb una d'aquestes tendres de pell de gallina.

0: endavant. Oli. Tots els dies que
1: és que m'encanta, els catarres, que estan a tope. Diumenge, sense drama, evidentment. Va, seguim amb moltes més. Per cert, bon profit si vas a sopar alguna coseta, que ja va sent hora. Ara, per això, mira, ens ve de gust recuperar el so de la Miley al costat de Kid Laroi. Déu-n'hi-do, quina fusió. Una d'aquelles que ho van petar en el seu moment i encara ho sonen. Almenys aquí, a RAC 105, evidentment, Without You.

0: d'aquelles que donen un flow impressionant. Sí, sí, aura, tenen aura, això mateix. El so de Bruno Mars, Uptown Funk, oh yeah!
1: La teva música amb Enric Font.
0: Vinga, que ara sí, pràcticament, toco el dos. Sempre és un plaer estar al teu costat. Ara no desconnectis, molt important, perquè arriba l'Héctor Huguet amb bon rotllet, el ritme de la nit. Una nova edició del So Dance de sempre i per sempre. Jo demà hi torno.

0: Quantes nits inoblidables has viscut?
1: El ritme de la nit. Reviu els grans hits de la música dance cada cap de setmana a RAC 105.
0: Fins a les 12.
1: El ritme de la nit.
0: Amb Héctor Huguet.

0: Que t'aixequis d'una vegada. Gandul, gandula, per favor. Que és moment de ballar, no ho dic jo. Ho diu Technotronic amb aquest Get Up que recuperem des del 1990. Què? T'has aixecat ja? Sí? Doncs endavant, va. Bueno, si estàs conduint, t'ho permeto. Però això de tu no canviaria de ràdio, com cada divendres, en aquest cas també dissabte, nova edició del Ritme de la Nit, l'Héctor Huguet des dels estudis de RAC 105, agafant-li el relleu a l'Enric Font. Jo m'hi poso fins al punt de les 12, 3 hores carregades de ritme i de clàssics, de seguida Fragma, Tu a Ibiza, Calvin Harris, Luna, alguns dels molts artistes que tinc per aquí fent cua. Amics, amigues, va, anem a donar-li canya i també a explicar cosetes curioses, i és que aquesta cançoneta... Mira, ens arribava precisament el mateix any que el Get Up dels Technotronic.
1: 1990.
0: Començava així i... Era un pupurri de diverses cançons, va ser un exitàs. I així es diu The Power Snap a RAC 105.
2: Brutal. Absolutament brutal. Acaba una...

0: mica pugem la temperatura.
1: Ai, Déu meu.
0: Ai, Déu meu. Horny, horny, horny. És que és dissabte i puja la temperatura, és evident. És que no s'hi pot fer res. Mausti va a RAC 105 amb el Horny 98 per canviar d'estil de registre amb aquesta cançoneta.
2: El ritme de la nit amb Héctor Huguet.
0: El groove is in the heart.

0: i habitual, però també necessària sempre a RAC 105, del So Italodens, i a més a càrrec d'un dels grans, si no del gran referent del gènere, com és Gigi D'Agostino. Més enllà de l'amor, t'ho jurs, en repassem alguna d'altra, com aquest Un giorno credi de l'any 2000. Què et sembla? Estel·lar, no?
1: M'encanta.
0: Doncs espera't, que anem cap a Suècia amb la Swedish House Mafia. Axwell Ingrosso, Steve Angelo, Save the World.

0: Quantes nits inoblidables has viscut?
1: Reviu-les a través dels seus himnes al ritme de la nit.
0: Només a RAC 105.

0: al ritme de la nit a RAC 105.
1: Bona nit. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'avui, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
0: El ritme de la nit amb Víctor Huguet.

0: Times Star, Rial McCoy, Another Night, una nova nit, un nou somni, però sempre tu.
1: Oi, oi, oi, que maco, tu.
2: Ui, que bonito.
0: En fi, el romanticisme d'aquest Another Night. Però ara sí, deixem una mica de banda el romanticisme i anem a donar-li una mica de canya, que sé que bona part de vosaltres és el que esteu esperant una, evidentment, nit de dissabte, com Déu mana. Així que va, seguim endavant, viatjant amb la màquina del temps. I ens plantem, mira, l'any 2004 per recuperar aquesta cançonassa, evidentment, que es diu From Paris to Berlin, el so de Infernal.

El What a Feeling, amb el toc personal, això sí, de DJ Bobo i d'Irene Cara. I amb aquest inici peculiar, ho petava a finals dels 90 Basement Jacks, el so industrial underground d'aquest Red Alert, amb el qual comencem nova hora. Benvinguts, benvingudes a tots aquells que us acabeu de connectar. Això és RAC 105, això és el ritme de la nit.

que el poder evocador que té la música és una passada, de debò. Sempre que poso aquest Shine On i mira que he presentat la cançó a vegades, em venen aquells records, aquelles imatges d'aquells estius tan recordats. I mare meva, Shine On, una més, Rio a través de RAC 105, quan ara és moment de pujar una mica les revolucions, d'enfosquir una mica el so de RAC 105 amb aquesta cançó, l'original de Pink Floyd, el remix d'Eric Fritz. Proper Education!

0: Una altra parella que va fer moltíssim per la música electrònica a inicis de mil·lenni, italians també, més enllà de Gigi D'Agostino, el so Italo també venia marcat per aquesta parella, Prezioso i Marvin. Let me stay, diuen, deixa que em quedi.
1: Diri-na-na-na.
0: Doncs no només deixo que et quedis, de fet t'ho recomano, perquè si hi ha una cançó que ha de sonar sí o sí o sí o sí una nit de dissabte, és aquesta de Wakefield. Ni presentacions calen pel Saturday Night, quan no hi havia TikTok i feien un ball conegut

0: Mou-te al ritme de la nit a RAC 105.
1: Bona nit. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat el
2: 57.877 57877 de la sèrie 34 034.
1: Així mateix, uns altres 4 números i sèries han obtingut cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà tens una nova oportunitat amb el Sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
0: Divendres i dissabtes, de 9 a 12.
3: Amb Héctor Huguet.
0: Només a RAC 105.

0: Oh yeah.
1: Oh yeah.
0: Oh yeah.
2: El Point of View, D.B. Boulevard a RAC 105. No sé quin serà el teu punt de vista, no conec exactament quins són els teus gustos, però home, pel que tinc entès i després de forces programes a les esquenes, jo dono per fet que les cançonetes amb les quals ens apropem a les 11 t'agradaran. Així que va, et recomano continuar connectadíssim a RAC 105 i al ritme de la nit. Salutacions de part d'Electroguet, seguim avançant i repassant cançons mítiques del món del dance. Que quina ve ara? Espera't.
3: El ritme de la nit.
4: Només a RAC 105.
2: Em dóna un bon rotllo sempre tremendo. Junior, senior, move your feet. Yeah!

0: i pensar que va començar la seva carrera fent música pop-rock ina.
1: Què?
0: Sí, sí, i sota el nom d'Alessandra. Ella es diu Elena Alexandra Postoleanu. I l'any 2008 finalment va canviar una mica d'estil, va apostar pel dance i sí, li va sortir una mica millor.
2: Sí,
0: home, res a veure, eh?

Ace of Base is a Beautiful Life. Doncs sí que és maca la vida, i més encara... Gràcies a cançons com aquesta, dels Tua Ibiza. Sempre alegria indiscutible la que ens transmeten. I sempre intentem posar alguna altra cançó aquí al ritme de la nit d'aquesta formació tan emblemàtica. I wanna be your toy! Ui, ui, ui.

0: Two Unlimited. Prepareu-vos, diuen, avisen, perquè la festa continua.
1: I festa, noi.
0: Vinga, amb aquest clàssic del 91 seguim avançant al programa Remember de RAC 105. El ritme de la nit va l'Héctor Huguet acompanyant-te fins les 12 amb cançons, per exemple, dels Venga Boys, de Corona, d'ATC, o aquesta perleta que fem sonar de seguida. Des de l'any 1995, segur que més d'un i més d'una recorda aquest tema de Me and My. Sona aquí i es diu Dub i Dub.

0: La veu d'Ultranaté, que torna a ser notícia avui dia perquè col·labora amb Ugel i el seu Moving to the Sun, que està donant la volta al món i que, per suposat, també forma part de la programació habitual de la teva música aquí a RAC 105. Amics, amigues, aquí, evidentment, a un programa Remember són més d'aquestes, de les originals, amb la qual vam conèixer aquesta llegenda de la música dance. Amb el Freak a un servidor, ara sí, toca el 2.
1: És el ritme de la nit.
0: Salutacions de part de l'Hector Huguet, que vagi molt i molt bé el que queda de nit de dissabte. Us dic adeu amb aquesta, que no cal ni presentar, Bob Sinclair. Walt, hold on. Adéu-siau. Ciao, ciao.

El ritme de la nit arriba al seu final. El proper divendres a les 9 de la nit tornarem amb la nostra cita obligada a RAC 105.